0: No esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
1: L'Ajuntament de Mont vol posar fi a les fosses sèptiques i a l'ús de cisternes a Sa Mesquida i a Esmortà. El consistori ha presentat un projecte per construir-hi les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua i demanen finançar-ho a través de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular. L'alcalde de Mont, Héctor Pons, ha assegurat que triar aquest projecte per als fons de l'Ecotaxa demostra que el cicle de l'aigua és una prioritat absoluta per al municipi. El Batlle explicava com és el projecte que han presentat per finançar-ho amb aquest impost.
2: És un projecte que es troba entorn a 2 milions d'euros d'inversió, que l'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS i, per tant, que la puguem tirar endavant.
1: Aquesta intervenció a Sa Mesquida i Esmortà se suma a les que ja s'estan fent en altres punts de la costa de Mó. A Calallonga la xarxa ja està feta, a l'espera de connectar-se a la xarxa municipal i als canotells les obres de sanejament i enllumenat estan a punt d'acabar. Un cop es completi aquesta primera fase d'ensòl urbà, el govern balear, a través de l'Agència Balear de l'Aigua, s'haurà de fer càrrec d'una segona fase per al que són les connexions en sòl rústec. Avançant a la IOR acusa l'equip de govern del Partit Popular de tenir l'Ajuntament completament paralitzat. La formació assegura que un informe d'intervenció confirma que la major part del pressupost de l'any passat s'ha quedat sense executar per una greu falta de gestió política. Segons les dades del partit a l'oposició, el consistori només va executar el 25% de les inversions previstes durant el 2025. Això significa que dels 11 milions d'euros pressupostats només se'n van gastar 2,8, deixant gairebé 3/4 parts dels projectes promesos ficats dins un calaix. Víctor Ferrer és el portaveu de Mansam a l'Aier.
3: On és el senyor Benejam posant ordre d'una vegada dins d'aquest Ajuntament que només executa un 25% del seu pressupost de l'any 2025? Més de 8 milions d'euros que s'havien d'invertir per millorar els serveis del nostre municipi que no s'han emprat, no s'han fet servir, han quedat dins un calaix. A nosaltres, sincerament, ens preocupa moltíssim veure aquesta paràlisi absoluta del nostre Ajuntament.
1: Ferrer afirma que el superàvit de l'Ajuntament no és cap èxit, sinó la prova de la inacció del PP, que acumula els doblers als comptes, mentre els problemes dels veïns continuen sense resoldre's.
3: Els altres pobles ens passen per davant, amb moltes infraestructures. Per exemple, una sala multifuncional. Fa anys que se demana per part de tots els grups polítics, o, per exemple, un nou geriàtric, o, per exemple, un tanatori. Infraestructures bàsiques per la vida de la gent no arriben. I el Partit Popular, mentrestant, això sí, la foto, la festa, l'espectacle, els saben fer molt bé, les fires també hi saben anar. En canvi, a l'hora de la veritat, aquella gestió útil per al ciutadà que fa que millori la seva vida, no hi és.
1: La formació insisteix que el municipi té un marge econòmic de més de 3 milions d'euros anuals gràcies a uns ingressos que superen les despeses. Per tant, adverteixen que el problema no és de falta de recursos, sinó el col·lapse intern de l'Ajuntament i la manca de personal que afecta de manera especialment greu a l'àrea d'urbanisme. El PSOE d'Oló acusa l'equip de govern del Partit Popular d'incomplir la llei i de falta de transparència. Els socialistes han registrat aquest mateix matí una queixa formal adreçada al Batlle, José Luis Menéjem, per no contestar les preguntes escrites de l'oposició dins del termini legal. Segons denuncia la formació, ja han passat més de 2 mesos des que van registrar diverses consultes el passat 23 de març i encara no han obtingut cap tipus de resposta. Les preguntes signades per la regidora Mireia Gómez afecten temes clau per al municipi, com la gestió del geriàtric de Ramal o del projecte d'habitatge supervisat a Calan Busquets. El portaveu del PSOE, Toni Mir, recorda que la legislació balear obliga a respondre a aquestes peticions en un termini màxim d'un mes per garantir la tasca de control de l'oposició.
4: Però fa 2 mesos, que no han respost a 2 preguntes que va formular el municipal. Una d'elles era referent a la direcció de geriàtric Ramal de Bo i l'altra, informació sobre l'anunci despistotelat que volen fer a Calan Busquets. Han passat 2 mesos i no han contestat quan la llei, la legislació, diu que tenen 30 dies. 30 dies que són prou dies per contestar 2 preguntes que fa com a espai socialista.
1: Mir considera preocupant aquesta actitud de l'equip de govern de l'Ajuntament i exigeix, a més de l'entrega immediata de la informació, una explicació clara de per què s'estan amagant les respostes.

0: Bones tardes, mallorquinistes. Desgraciadament, aquesta és la crònica d'una mort anunciada. És el resultat d'un suïcidi assistit. És sobre d'una negligència. Segurament hauria estat més productiu alinear jugadors durant la temporada d'una plantilla compensada que no esperar a que se alineasse los astros darrere jornada. Mentre en el mercat invernal el Getafe, amb el límit salarial pràcticament tracotat, sense duros, fitxava tres tipus un dimecres que ja eren titulars diumenge, ha acabat Europa. I nosaltres, que poràvem al darrer moment, per dur el bumbos i calumbas, hem acabat a segona. Quines coses. La veritat és que jo, som molt dissabte, no vaig passar nervis. Per què? Simplement vaig sentir ràbia i pena, molta pena. Ja vaig assumir descens la jornada anterior amb aquell paperot en la ciutat de València. Per salvar-se el Mallorca, com diu el meu amic Carlitos, el monologuista, que és un crac, a la darrera jornada necessitava guanyar l'Oviedo, que el Girona guanyés a l'Elche, que el Getafe guanyés a l'Osasuna i el Betis no guanyés en el Levante, que no hi hagués en Bossos a la via de cintura, que el lloguer baixessin a 500 euros, que un mallorquí no digués més però, i que en Abascal participés que avaliata de l'orgullo gay. Massa combinacions per una carta astral. Fa un dia un mallorquinista me va dir: Pep, és que si jo hagués de fer una quiniela, posaria aquí el resultat que mos salven. I jo li vaig contestar: i tu has acertat mai cap quiniela? I me va dir: no. Idò, ja tens la resposta. Tot un impossible. Quina temporada, Déu meu. Si muntam un circo, mos creixen els combullas. El darrer episodi d'una temporada convulsa i penosa. Venia ser un cas com el d'en Dani Rodríguez, però se'n revés. Un se queixava de que jugués un jove abans que ell. I aquí pareix que li sabia greu que el vulguin posar abans de joves. Zero ha portat. Això sí, sempre que en De Michel li ha creat polèmic amb algú, l'equip ha guanyat. Però no ha estat suficient, perquè a l'hora de la veritat han fet figa. L'herència d'en Jagoba, física, mental i de punts, també ha estat un lastre inassumible. Però tampoc tot és negatiu, mallorquinistes, m'hauran d'animar. El carnet serà més barat. Igual poden comprar un palco VIP i tot, ara que se quedaran buits. I sobretot, que el Mallorca torna, el Mallorca sempre torna. Viatjarem per Europa, Andorra concretament. Podrem anar com abans a comprar televisor, ràdio, cassets i rellotges. I també anirem al continent africà, a Ceuta concretament. I ja queda, sobretot, un dia menys pel pròxim ascens del Mallorca, perquè sempre torna el Mallorca. Això sí, per favor, per favor, que deixin d'una punyetera ballada de contermont milongas i modelos d'èxito i de promet estabilitzar el club entre els 10 primers. El top 10 era l'objectiu, el top 10, perquè ara, com a molt, som el top 21. Entre els 21 o 22 primers pot ser que estiguem. Si s'haguessin gestat en el mercat d'hivern el que dissabte en policia i seguretat privada, un altre guell que entraria. No mos pot agradar menys l'equip ni el club que mos està quedant actualment. Si res ha de canviar, si tot ha de seguir igual, pot ser que el descens no sigui el pitjor. Se vende palco VIP. Ara segurament haurem de vendre els nostres millors jugadors i quedarà un sol A. I és que han de reconstruir això, no tenen molta credibilitat, perquè precisament són els que ho han destruït. Tornarem mallorquinistes, segur que tornarem, perquè el Mallorca sempre torna. Però a ustedes les pido, por favor, canvien la política deportiva i social, o lárguense. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Nos queda un minutito para el final de programa. Hemos escuchado la firma de Pepe Esberro. ¿Alguno quiere dar un mensaje de ánimo?
2: Pues que no se tire, que no se tire, que está en ¿cómo es? En el salto de la Belladona, ¿no?
1: Sí.
2: Que no se lance.
3: Pepe, no se lance, Pepe. Que celebraremos los villancicos este año de otra manera.
4: Esta tarde me voy a la Augusta a darte un abrazo y tranquila que salimos de esta. Hemos salido de otra, Pepe.
1: Pues no hay tiempo para más. Nosotros nos marchamos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días en el Real Mallorca. Y sobre todo eso, yo creo que es coincido con vosotros. Lo primero es conocer el nombre del entrenador. Juan Fortunato, muchísimas gracias.
5: Hasta la próxima.
1: Gracias, Nacho.
2: A vosotros.
1: Gracias, Kini.
4: Igualmente.
1: Hasta luego, Alberto.
5: Hasta luego, chao.
1: Con Juan Andrés Sánchez en el control técnico, llegamos a las 4. Adiós.
6: Ser Deportivos Baleares con Pedro Morlá y Alberto.